0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Miguel, ¿te has cambiado el coche?
2: Sí, pasé por la puerta de automóviles Esteve. Lo vi y me lo puso tan fácil, me tasó el mío y cambié de coche.
1: Pues dime dónde está, a ver si encuentro el coche que tengo en mente.
2: Claro, en Avenida del Textil 25B, en Ontinyent. Tienen un stock de más de 70 vehículos. Si no lo encuentras allí, ya no sé.
3: Automóviles Esteve, tenemos lo que buscas.
4: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: En Gerpasa tenemos plataformas elevadoras de hasta 24 metros, eléctricas 100% y 4x4. En Gerpasa tenemos 20 años de experiencia. En Gerpasa somos puntuales. Si llegamos más tarde de las 9 de la mañana, el día de alquiler te sale gratis. Y además, todos los viernes impartimos formación de uso y manejo de plataformas elevadoras con norma UNE. Gerpasa, líderes en alquiler, venta y reparación de plataformas elevadoras de todo tipo. 96-224-0988. Gerpasa.com.
6: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
7: Tu música, tus programas favoritos, nuestras radios online. En tu móvil o tablet, Los 40, donde quieras. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.